un germà pot no ser un amic, però un amic serà sempre un germà. Momentos con Luis Rodríguez.

0: Estàs escoltant
1: Really, really ever loved a woman.
0: Momentos, un programa de confidències a viva veu. T'escoltem.

0: És que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me siento muy mal. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.